0: Bon dia i bona hora, són les 10 del matí. Els veïns afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, que no podran tornar a casa fins l'any que ve, estan indignats i també angoixats. Fa mesos que viuen en hotels i reclamen a l'Ajuntament que els reubiqui en pisos pròxims als seus habitatges. L'aigua i el fang estan dificultant les tasques de rescat dels desapareguts després que la riuada massiva de dimecres, que ja ha deixat almenys 633 morts i gairebé 2.500 desapareguts a la zona del Nepal i del Tibet, i la tarda es va localitzar en vida un dels tres espanyols desapareguts, però no han transcendit més detalls sobre la seva identitat ni tampoc el seu estat de salut. El Ministeri d'Exteriors espanyol no ho ha confirmat. Es manté la tensió a Ceuta quan ja fa gairebé un mes de l'arribada massiva de migrants. A les últimes hores, centenars de persones s'han tornat a manifestar contra la situació migratòria a la ciutat autònoma, aquest cop de forma pacífica. En l'àmbit diplomàtic, Itàlia estudia allargar almenys un altre mes els controls fronterers dels viatgers que arribin d'Espanya. Donald Trump anuncia un acord amb Venezuela per controlar una cinquena part del seu sector petrolier. Els Estats Units es quedaran amb 65.000 milions de barrils, un nombre que duplica les reserves actuals nord-americanes. Caracas ha confirmat el pacte amb Washington, que s'ha anunciat per sorpresa i que els dos socis han qualificat d'històric. Mentrestant, Islàndia vota en referèndum si reprèn o no les negociacions per adherir-se a la Unió Europea. Al centre del debat hi ha el control dels recursos pesquers, el cost de la vida i les amenaces de Trump de quedar-se amb Groenlàndia. Els sondejos apunten a una victòria molt ajustada del brot pro-europeu. El govern espanyol ha arxivat l'expedient contra Olaluz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar electricitat. El Ministeri per la Transició Ecològica s'ha comprovat que la companyia ha abonat els pagaments que devia als proveïdors i, per tant, no s'hi ha trobat cap irregularitat. I el gran èxit de Spider-Man als cinemes impulsa la venda dels còmics d'aquest superheroi. La pel·lícula ha arrasat a les sales amb més de 2.200 milions de dòlars de facturació a nivell mundial, i a casa nostra ja és la més vista aquest any, gairebé un mes després de la seva estrena. Dels esports, l'Espanyol visita aquesta tarda la Reial Societat Anoeta sense el nouvingut Brian Zaragoza. El Barça, mentrestant, s'entrena aquest matí per preparar el partit de dilluns contra el Rayo al Camp Nou. Avui també juga l'Atlètic de Madrid. Els matalassers visiten el Sevilla sense Julián Álvarez. El davanter argentí ahir es va exercitar en solitari després de 3 dies absent als entrenaments del club matalasser. I avui comença la Lliga Femenina de Futbol. Ho fa amb 3 equips catalans. L'Espanyol s'estrena aquesta tarda al camp de l'Eibar, mentre que el Barça i el Badalona Women juguen demà contra el Tenerife i l'Atlètic Club respectivament. I aquest matí també es disputa al Canyís la classificació del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Els entrenaments d'ahir, els germans Àlex i Marc Márquez van aconseguir el segon i el tercer millor temps, darrere l'italià Marco Bezzecchi. I del temps, cap de setmana, l'últim ja del mes d'agost, de total estabilitat atmosfèrica. Avui el dia serà assolellat, els pocs núvols que apareguin a la tarda seran inofensius. Després d'una matinada ben fresca, al migdia ja farà calor, però serà continguda i les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus.
1: Trescat Info.

0: Rússia ha matat una trentena de persones a Bucha, la mateixa ciutat que va ser escenari d'una de les grans massacres al començament d'aquesta guerra amb Ucraïna. Hi ha una quarantena de persones ferides i gairebé 400 evacuades. Kiev ha matat 3 persones a la regió russa de Belgorod. Donald Trump ha anunciat un acord amb Venezuela per controlar una cinquena part del seu sector petrolier. Els Estats Units es quedaran amb 65.000 milions de barrils, en un nombre que duplica les reserves actuals nord-americanes. Caracas confirma el pacte amb Washington, que s'anuncia per sorpresa i que els dos socis qualifiquen d'històric. L'aigua i el fang dificulten i molt les tasques de rescat de les persones encara desaparegudes després de l'arribada massiva de dimecres al Tibet i al Nepal i que ja ha deixat com a mínim 633 persones mortes i 2.500 de desaparegudes. Ahir a la tarda van trobar en vida un dels 3 ciutadans espanyols desapareguts, però no ha transcendit ni la seva identitat ni el seu estat de salut. I, a més, el Ministeri d'Exteriors espanyol no confirma aquesta localització. Els veïns afectats per l'esborrany que hi va haver el juliol a les obres de la línia 9 del metro a Barcelona no podran tornar a casa seva fins l'any que ve i estan indignats i angoixats. Fa mesos que viuen en hotels i reclamen a l'Ajuntament que els reubiquin en pisos pròxims als seus habitatges. Es manté l'atenció a Ceuta, com fa ja gairebé un mes de l'arribada massiva de migrants. A les últimes hores, centenars de persones s'han tornat a manifestar contra la situació migratòria a la ciutat autònoma, aquesta vegada de forma pacífica. A l'àmbit diplomàtic, Itàlia estudia allargar com a mínim un altre mes els controls fronterers dels viatgers que arribin a l'estat espanyol. Salvador Illa fa una crida al diàleg i al consens sobre el Plater, Pla Territorial Sectorial per a la Implantació d'Energies Renovables, i posa com a exemple a Alcarràs, al Segrià, on avui s'ha posat en marxa el parc fotovoltaic solar més gran que hi ha a tot el país. El president de la Generalitat també ha remarcat la determinació del govern per tirar-lo endavant perquè Catalunya deixi, diu, de dependre de les energies fòssils. Les vendes als comerços de proximitat de Barcelona han baixat aquest estiu. Els botiguers ho han atribuït a 2 motius: la complicada mobilitat a causa del gran nombre d'obres que s'estan fent i la intensa calor que ha fet, que ha provocat canvis d'hàbits en els horaris d'anar a comprar. El Departament dels Pirineus Orientals, a la Catalunya del Nord, mantindrà la seva denominació. Així s'ha decidit en una consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet durant aquest estiu. Hi han participat més de 38.000 persones.
1: Esports.
0: En marxa al circuit del Canyís la classificació oficial del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. És a punt de començar la Q2, on Marc Márquez és el favorit per aconseguir la pole. L'Espanyol visita avui a la tarda la Real Societat a Anoeta, sense el nouvingut Brian Zaragoza, mentre que el Barça s'entrena aquest matí per preparar el partit de dilluns contra el Rayo al Camp Nou. Avui també té partit l'Atlètic de Madrid. Els matalassers visiten el Sevilla sense Julián Álvarez. L'argentí ahir es va exercitar en solitari després de 3 dies absent dels entrenaments del club. I avui comença la Lliga Femenina amb 3 equips catalans. L'Espanyol s'entrena avui a la tarda al camp de l'Eibar, mentre que el Barça i el Badalona Women juguen demà contra el Tenerife i l'Atlètic Club. Notícies que es combinen a aquesta hora en aquest matí de dissabte amb sol, estabilitat total, atmosfèrica, pocs núvols, a la tarda n'hi haurà alguns d'altres però sense pluges, després d'una matinada ben fresca. Avui les màximes més altes rondaran els 33 graus.
1: 3CAT Info.

0: És migdia. Al Nepal han trobat en vida el segon dels tres espanyols desapareguts des de dimecres per les riuades massives. Tots dos estan localitzats i en comunicació amb les autoritats nepaleses, però cap dels dos ha estat rescatat. N'hi ha un que continua desaparegut, tot i que per ara el Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra en tres ciutadans sense localitzar. Rússia mata una trentena de persones a Butxa, a la mateixa ciutat que va ser escenari d'una de les grans massacres a l'inici de la guerra d'Ucraïna. Hi ha una quarantena de ferits i prop de 400 evacuats. Per la seva banda, Kiev ha matat tres persones a la regió russa de Belgorod. Donald Trump anuncia un acord amb Venezuela per controlar una cinquena part del seu sector petrolier. Els Estats Units es quedaran amb 65.000 milions de barrils. És un nombre que duplica les reserves actuals nord-americanes. Caracas ha confirmat el pacte amb Washington, que s'ha anunciat per sorpresa i que els dos socis han qualificat d'històric. Els veïns afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, que no podran tornar a casa fins l'any que ve, estan indignats i també angoixats. Fa mesos que viuen en hotels i reclamen a l'Ajuntament que els reubiqui en pisos pròxims als seus habitatges. Es manté l'atenció a Ceuta quan ja fa gairebé un mes de l'arribada massiva de migrants. A les últimes hores, centenars de persones s'han tornat a manifestar contra la situació migratòria a la ciutat autònoma, aquest cop de forma pacífica. En l'àmbit diplomàtic, Itàlia estudia allargar almenys un altre mes els controls fronterers dels viatgers que arriben d'Espanya. I Salvador Illa fa una crida al diàleg i al consens sobre el Plater, el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables, i posa com a exemple el Carràs, el Segrià, on avui s'ha posat en marxa el parc fotovoltaic solar més gran a Catalunya. El president de la Generalitat ha remarcat també la determinació del govern per tirar-lo endavant perquè Catalunya deixi de dependre de les energies fòssils.
1: Esports. El pilot d'Aprilia, Marco Bezzecchi, ha aconseguit la pole al Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Marc Márquez amb Ducati finalment s'ha hagut de conformar amb el segon millor temps. En futbol, l'Espanyol visita aquesta tarda a partir de les 7 la Reial Societat a Noeta sense el nouvingut Brian Zaragoza. El Barça, mentrestant, s'entrena aquest matí per preparar el partit de dilluns contra el Rayo al Camp Nou. Avui comença, per altra banda, la Lliga Femenina amb tres equips catalans. L'Espanyol s'estrena aquesta tarda al camp de l'Eibar, mentre que el Barça i el Badalona Women juguen demà contra el Tenerife i l'Atlètic Club. I la selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 12 catalans jugarà demà la final del Mundial contra Alemanya. A les semifinals, el combinat espanyol va derrotar els Països Baixos per 3-4.
0: I del temps, avui cel serè arreu del país i els pocs núvols que apareguin a la tarda seran del tot inofensius. Després d'una matinada fresca, l'ambient al migdia serà càlid. Les màximes pujaran, si bé els valors més alts del dia superaran de poc els 30 graus de temperatura. Demà sol i més calor.
2: Trescat Info.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

0: quedes en casa.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.